0: το φλωροτάπιταζε.
1: Δηλαδή είναι και πρωί.
0: Πόρτο μαγικό, πόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο φλωροτάπιταζ.
2: Να, το βρήκαμε.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWin Sport FM.
3: Qué bonita hora, Xavi, con Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Ini